0: zones que puguen estar bé i en condicions dignes per a fer la seva feina, que és la música. La música és una part fonamental de les nostres festes i, bueno, és una de les nostres reptes és aconseguir que intentar ubicar bé això, ses 50 músics que la veritat on estem i en les dates que són, pues no és senzill.
1: No és gens fàcil, no. I algun conveni en marxa o ja seria diguem, el primer acord respecte als músics?
0: Estem en això i estem parlant amb les autoritats en diferents tipus d'autoritats per a intentar aconseguir de moment estem en això, intentant negociar-ho perquè ja es dic, vam arribar a finals d'abril i pues, lo que ens ha donat temps. Estem intentant-ho i si no per enguany, per l'any que ve es pot dir que ho tindrem solucionat. Almenys, això era la nostra intenció.
1: Sí. Doncs Matías Romà, president de l'Associació Santa Marta de la Vila Joiosa, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la ràdio pública.
0: Doncs gràcies a tu, Yolanda, i a tots els oients. Gràcies per escoltar-me i bueno, esperem ser tots benvinguts. Moltes gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Igualment.
2: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
3: Pocs noms tenen un pes tan important en la història del nostre territori com el de Jaume I. D'ell i del seu llegat ens parla ara Imma Cerdà. Imma, bon dia vesprada.
4: Bon dia de vesprada, Yolanda. Viatgem en el temps. Concretament, el 27 de juliol de 1276. A la ciutat d'Alzira, tanca els ulls el rei més influent de la nostra història, Jaume I el Conqueridor. 60 anys de regnat que van canviar el mapa de la Mediterrània i, sobretot, el destí del poble valencià. La seva vida sembla treta d'una novel·la d'aventures. Nascut a Montpeller, el 1208, orfe de pare des de ben menut, criat pels cavallers templers al castell de Montsó, va haver de guanyar-se el respecte d'uns nobles rebels. Però la seva gran fita va arribar el 1238, amb la conquesta de la ciutat de Valencilla, l'actual València. El rei no va voler annexionar el territori a Aragó o a Catalunya. Va decidir crear un subjecte polític nou i independent, el Regne de València, amb lleis pròpies, esfurs i institucions autònomes. Sabent com pensava, gràcies a la seva pròpia veu, el llibre dels fets, la seva gran crònica autobiogràfica, on es conta els seus dubtes, les batalles i la seva fe. El rei recordava així el moment culminant de la conquesta de València, l'instant en què es va alçar el penó reial. I quan vam veure la nostra senyera dalt de la torre, vam desmuntar del cavall, ens vam girar cap a l'Orient, vam plorar amb els nostres ulls i vam besar la terra per la gran mercè que Déu ens havia fet. Fins i tot detalla els seus últims dies de juliol, quan malalt va abdicar en els seus fills per a tancar els ulls en la terra que ell mateix havia fundat. I com que vam veure que la malaltia ens anava agreujant, vam voler rebre el cos de Nostre Senyor Jesucrist. I es vam despullar de tot el que teníem d'aquest món per a donar la nostra ànima a Déu. Però no podem deixar de costat Violant d'Hongria, la segona esposa del rei Jaume I i un dels personatges femenins més influents de la història de la Corona d'Aragó. Va actuar com a consellera política clau i va tenir un paper decisiu en estratègia i els pactes de la conquesta del Regne de València. Va participar activament en la recepció d'Abu Hamla, nebot del rei Moro Sayan, l'emissari enviat per a pactar la caiguda de la ciutat. El seu nom i segell consten directament en el document oficial de capitulació de la ciutat de València. Jaume I deixà escrit explícitament que no feia res sense ella. I diguem-los que no érem lligats amb la reina, que per res que ens diguessin no faríem acord amb ells si ella no ho sabia. Jaume I, un rei guerrer, però també un legislador que va plantar les arrels de la identitat del nostre país.
2: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Fregina.
3: Yeah. Continuem relatant i aprofundint sobre la mort de Jaume I, però ara amb les paraules del nostre Fregina. Bon dia de vesprada.
5: Bon dia per la vesprada. Avui volíem recordar que demà, 27 de juliol, se compliran 750 anys de la mort del rei Jaume.

0: canta Clara Andrés, El rei en Jaume, una cançó amb música de Toni Xuclà i lletra de Joan Vilamala, inclosa al disc del 2009 Història de Catalunya en cançons 2.0. No és Clara l'única que li cantava el fundador del Regne de València, protagonista del 2026 que s'està declarat any Jaume I. El mateix 2009, al tall li dedicava un disc sencer, Vergonya, cavallers, vergonya, una cantata conceptual sobre la vida i el regnat de Jaume I que reivindicava la seva figura en paradoxal contrast amb la situació política valenciana del moment. De fet, el títol Vergonya, cavallers, vergonya era una traslació a l'època contemporània del crit que el rei adreçà als seus cavallers reticents a entrar en batalla a Portopí, a Mallorca. Aquell disc contenia una cançó molt torbadora i emotiva. Una carta escrita per un immigrant marroquí integrat a la València actual i adreçada a Jaume I. Amb ella us deixem.
1: València, a 8 d'octubre de l'any 2008. Senyor rei Jaume I, amb esta carta vull...
2: Amb la cançó Senyor rei ho deixem, ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.